0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anuncia un acuerdo tripartito para aumentar su presencia militar en Groenlandia y vetar la presencia de China y Rusia en este territorio autónomo de Dinamarca. Desde Copenhague apuntan que la soberanía sobre esta región no se verá afectada. Javier Jiménez.
2: Sí, la expresión utilizada por Trump en redes ha sido control permanente de la seguridad sobre Groenlandia, un acuerdo que ha calificado de histórico, de coste cero, supuestamente para los estadounidenses, y que implica aumentar la presencia militar para evitar la influencia en el Ártico de los que ha denominado como adversarios. La primera ministra danesa ha confirmado ese pacto y ha asegurado que refuerza la seguridad compartida, beneficioso para la OTAN y Europa, ha añadido. Una postura que comparte su homólogo groenlandés, quien ha subrayado que está previsto que sea firmado por las tres partes la semana que viene en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.
0: Y Ceuta cumple hoy 50 días desde la llegada masiva de migrantes. A pesar del traslado de 1.700 personas a las instalaciones habilitadas en el puerto, las playas de Benítez y el trampolín apenas han variado en su aspecto. En directo desde allí, Teresa Jiménez, buenos días.
3: Buenos días. En la playa del trampolín comparten café y zumos desde primera hora. Sobraron del reparto de ayer de la Cruz Roja. Mohamed no quiere acercarse al campamento del puerto como sus otros compañeros que lo están intentando, que allí tendrá techo, cama y aseos. Teme que sea el paso previo a su devolución a Marruecos, donde necesita tres trabajos para sobrevivir. Prefiere quedarse aquí en esta playa, aunque también tiene miedo a lo que pueda ocurrir con la llegada del otoño. Hace apenas unos minutos ha vuelto a llover. Acabamos de hablar también con militares locales que vigilan la zona y nos dicen que a finales de septiembre se esperan mareas más vivas y con ellas pueden llegar el viento y el oleaje y temporales a un asentamiento extremadamente frágil.
0: Muchas gracias, Teresa. Sobre Ceuta, en el espacio Parlamento de Radio 5, el portavoz en la Cámara Baja de Izquierda Unida, Enrique Santiago, advierte a los socialistas de que su formación solo respaldará una futura reforma de la ley de extranjería para salvar el obstáculo planteado por el Supremo para devolver a migrantes que entren a nado si ésta respeta los derechos humanos.
4: Nosotros y nosotras, por supuesto, que estamos de acuerdo con reforzar la seguridad exterior del Estado y las fronteras, pero no a costa de los derechos humanos.
0: También se ha referido a la ley de nietos y es que Sumar ha presentado una enmienda en la primera ley orgánica que cierra plazo de enmiendas, la de educación, para blindar la presunción de exiliado e invalidar el auto del Supremo sobre el que Enrique Santiago manifiesta serias dudas.
4: Dudamos de la constitucionalidad de una decisión de estas características y, por lo tanto, hemos querido solucionarle las dudas jurídicas al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no tiene claro si salieron por motivos políticos, si pueden ser considerados exiliados, con lo cual lo que hacemos es elevar a rango legal esa presunción, de forma que ya el Tribunal Supremo pues no tenga dudas.
0: En clave interna y sobre la oferta de Podemos de elegir un candidato de unidad de la izquierda mediante primarias abiertas.
4: El diablo está en los detalles y en la letra pequeña. Luego, claro, hay que ponerse de acuerdo en qué censos se van a utilizar, qué mecanismos y etcétera.
0: Del exterior, en México, la jueza ha ordenado el ingreso en prisión del hombre apodado El Trompas por el asesinato hace una semana de la joven estudiante española Claudia Tacoronte. Lola Bex.
5: El detenido que habría confesado el crimen será acusado de feminicidio por el que el fiscal general de Morelos, Fernando Brumencol, va a pedir 70 años de prisión.
6: Hasta que esté ante el juez y la defensa de esta persona va a, lo he comentado, establecer pruebas seguramente en su favor. Y vamos a esperar ese momento el día de hoy en la audiencia.
5: La Fiscalía ha entregado a la familia de la estudiante española sus restos para su repatriación.
0: En Rusia, segunda jornada de las elecciones legislativas en las que el partido de Putin, sin apenas oposición, tras el veto al partido pacifista Yabloko, confía en revalidar su mayoría en la Duma.
5: Putin espera que la victoria electoral valide la guerra en Ucrania, cada vez más impopular entre los rusos, por lo que la participación será clave. Y muchos hablan de no votar como forma de protesta.
7: Estas elecciones son puro teatro, pura apariencia y falsedad.
5: Los comicios se celebran también en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.
0: Muchas gracias, Lola. Esto es todo por nuestra parte. Siguen informados en esta sintonía y siempre, ya lo saben, en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Les dejamos con la información más próxima.
8: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Molt bon dia, són les 9 i 5 minuts. El sector primari es prepara per a mobilitzacions per mort de la pujada del preu del combustible. Tant els pescadors com els agricultors diuen que la situació és insostenible. A les bencineres, els preus del dièsel i la gasolina ja supera el llindar dels 2 euros. És previst que les ajudes del govern central, que entrenen en vigor el passat mes de març quan esclata el conflicte a l'Orient Mitjà, s'eliminin a final de mes. A Saja i altres associacions agràries anuncien mobilitzacions si no es prorroguen. Tot d'una vos contem tots els detalls a l'informatiu matí de cap de setmana d'aquest dissabte de 9 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Enrique Mas. Coneguem abans la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
10: Bon dia, avui el temps estable guanya terreny a Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera a primeres hores del matí. Encara podran donar-se intervals de núvols amb algun ruixat o tempesta que podria ser ocasionalment fort, tendint, això sí, durant el matí a cel poc ennuvolat. Situació més tranquil·la a les illes de Mallorca i Menorca, amb predomini del cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o amb ascensos lleugers. Avui màximes de 29 graus a Palma, 28 a Maó i Eivissa, 27 a Formentera. Durant el cap de setmana, temperatures pràcticament sense canvis. A partir del dilluns s'espera un ascens lleuger, especialment a les illes d'Eivissa, Formentera i Mallorca. Pel que fa al vent, avui bufarà del nord i del nord-est entre fluix i moderat. És una informació d'EMET.
9: Gràcies, Jordi. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. 24 graus a Formentera, 22 a Eivissa, 21 a Maó i 19 a Palma. Com vos dèiem en portada, el sector primari es prepara per a mobilitzacions per mort de la pujada de preu del combustible. Tant els pescadors com els agricultors diuen que la situació és insostenible. Les bencineres, els preus del dièsel i la gasolina ja superen el llindar dels 2 euros. És previst que les ajudes del govern central, que entraren en vigor el passat mes de març quan esclata el conflicte a l'Orient Mitjà, s'eliminin a final de mes. A Saja i altres associacions agràries anuncien mobilitzacions si no es prorroguen. Aquí a les illes calculen que l'increment dels preus del combustible suposa per als pagesos un sobrecost d'1,7 milions d'euros respecte d'ara fa un any. Joan Company n'és el president.
11: Pagesos de les illes hauran de gastar 1.700.000 euros més que l'any passat per fer front a la campanya actual de desembre per l'any que ve. Tot això, el sector ja està molt malament. Això que vol dir que si nosaltres no podem produir guanyant qualque cosa o produïm pèrdues, no queda més remei que pujar els preus dels aliments.
9: El govern demana a l'executiu de Pedro Sánchez que novament redueix l'IVA dels combustibles. En qualsevol cas, el portaveu Antoni Costa ha dit que esperaran a veure quines mesures pren Moncloa per plantejar-se aquí a les illes de complementàries.
12: Vamos a ver qué hace el gobierno de España. Y a partir de allí vamos a ver lo que podemos hacer nosotros. Lo que sí que voy a dejar claro es que el govern de les Illes Balears ahí serà.
9: El Consell d'Alcaldes d'Eivissa reunit ahir ha reclamat al govern central que les persones amb més de 10 anys de residència a l'illa tinguin prioritat per accedir a un dels 532 habitatges públics que l'executiu central està construït a Can Escandell, a Vila, tot després que la ministra d'Habitatge digués dijous que els residents no tindrien preferència a l'assignació dels pisos. Rafael Tirguero és valer d'Eivissa.
13: Reclamar en el govern d'Espanya que tots els habitatges públics que es construeixin en aquesta illa o en la resta d'illes de la comunitat autònoma es tenen que destinar a residents.
9: El govern anuncia que se'n exigirà un mínim de 5 anys d'empadronament, tal com estableix la llei autonòmica d'habitatge. I continuem parlant d'habitatge a Menorca. Compte enrere per desallotjar el complex de Ses Canaletes a la urbanització de Son Parc a Menorca. Prop d'un centenar de persones s'hi van instal·lar amb pactes de paraula quan la propietat estava en disputa judicial. Ara, el nou fons d'inversió que adquirís els terrenys els exigeixen que marxin en el mes de novembre com a data limitada. Algunes de les cases de l'urbanització de Ses Canaletes estan buides i tapiades des de que fa uns mesos el fons d'inversió va oferir a tots els veïns 8.000 euros a canvi de marxar. La majoria, però, han rebutjat l'oferta i han decidit lluitar per quedar-s'hi a viure. És el cas d'en Miqui.
14: Amb 8.000 euros avui en dia a Menorca, desgraciadament, no trobes res per llogar. La gent que ha marxat d'aquí ha marxat per por.
9: Alguns veïns, entre ells famílies amb fillets, han pactat moratòries fins a novembre. Els qui no han signat ja rebre citacions judicials d'un desallotjament que veuen imminent.
14: No puc dormir pensant en que em tornaré a veure al carrer i que ningú fa res per ajudar a ningú.
9: Els ocupants de les cases se senten abandonats per les institucions, mentre que des de l'Ajuntament d'Esmercadal asseguren que la problemàtica supera els recursos municipals. Joan Pallisser és el batlle.
15: Estem intentant contactar amb la nova propietat, a veure quines solucions hi ha. No estem esperant resposta. Quan sorgeixen possibilitats d'habitatge, pues, se comunica a la gent que té aquesta demanda, però no podem fer una ajuda tan personalitzada quan són tant de casos.
9: Amb els terminis judicials avançats, el futur de les famílies de ses Canaletes continua en l'aire. El govern assegura que el nombre de menors estrangers no acompanyats tutelats està a punt de superar el miler. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ho atribueix a la manca de mesures del govern central per contenir les arribades a les Balears i la no activació de frontes. També demana al Ministeri de l'Interior més efectius policials pel repunt de les taxes de criminalitat, especialment a Mallorca. Diu que coincideix amb l'augment d'arribades de pasteres, tot i que després assegura que no vol vincular directament immigració i delinqüència.
16: És evident que s'ha produït una situació d'arribades constants de pasteres. Hem assistit amb moltíssima preocupació directament a un homicidi. Implicats dos menors o exmenors tutelats, exmenes. Des d'aquesta tribuna jo no faig una vinculació directa, però és evident que molts de ciutadans observen un comportament en el flux d'arribades i l'increment de criminalitat a les Illes Balears.
9: L'Ajuntament de Palma identifica 400 víctimes de tràfic i explotació sexual el 2025, un centenar més que l'any anterior. Gairebé totes són dones i la majoria llatinoamericanes en

0: Després de les pluges fortes d'ahir, hora baixa al sud de Mallorca, Calvià a Escap d'Ella va ploure 71 litres per metre quadrat i a l'aeroport de Palma 31. L'acumulació de les pluges va produir alguns incidents. Emergències n'ha registrat 59, la majoria a Palma 55, dues a Calvià, una a Marratxí i una altra a Lluc Major. 18 incidents han estat per inundació a la via pública, 13 per inundació d'edificis o establiments a Ciutat, el torrent de Cana Bàrbara, a l'altura de Rafelbell s'ha desbordat inundant el carrer i també el metro va tindre estacions negades, com la de Jacint Verdaguer, però els trens avui circulen amb normalitat. Temps ara per als esports. El Mallorca ja és en Sant Sebastià per enfrontar-se avui a les dues de l'hora baix al filial de la Reial Societat i ho ha fet amb Alberto Moreno, que ha estat convocat per primera vegada per Luis García. L'andalús va arribar en la recta final del mercat de fitxatges, no va fer la pretemporada i encara no estava a punt per a jugar. És bastant improbable que jugui, això sí, de titular, qui sí podria tornar a l'11 inicial, és Toni Lato, que no va disputar cap minut en el darrer partit contra el Sabadell. En qualsevol cas, Herbes Meister tercers a la classificació, cercaran la primera victòria a domicili de la temporada. I a les 12 del migdia el Palma Futsal juga el seu primer partit de la temporada. Somó serà contra el Pozo Múrcia, uns dels majors rivals de l'equip d'Antonio Badilla pel títol d'obertura de Lliga. Es podrà veure també per Teledeporte. I avui a la cultura parlem de la nit de l'art de Palma. Perquè les galeries d'art de Palma tornaran a obrir les seves portes avui vespre per celebrar una nova edició de la Nit de l'Art. A elles, com és habitual, s'hi sumaran altres espais públics i privats, com el Museu d'Esbaluar, la Misericòrdia o el Caixa Fòrum. Fins aquí la informació de les illes. Tornem a l'informatiu de l'una i mitja. Adeu!
1: Actualidad cultural en Radio 5.
2: Acaba de salir a la venta el nuevo libro del escritor vallisoletano César Pérez Gellida. El título, La piel de una gota. Nuevo thriller lleno de tensión que tiene como epicentro Valladolid. Una ciudad sacudida por una serie de atentados que ponen en jaque a esta capital.